0: sociales es el respeto mutuo que obtenemos de los pares.
1: Tenia amb ganes de tornar quan no me n'he anat mai. Tira cap enrere aquesta olor de bany brut. Em fa ser hermètic i despreocupat. Em fa suposar sense saber el